0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-6743. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
2: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre.
3: Amb el segell denominació d'origen protegida.
4: Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
5: 53è Festival de Música de Mahó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Estampes i raïces. Amb el pianista cubà Pepe Rivero. Un viatge musical on la tradició espanyola dialoga amb el jazz i la sensibilitat llatina. Dimecres, dia 5 d'agost, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Mahó. Sense música, no hi ha vida.
6: L'Ajuntament de Mahó i la productora Xalada a Menorca et conviden al cicle de cinema a la fresca al pati del claustre. Els dilluns de juliol i agost, a les 9 i mitja del vespre, curtmetratges d'autors menorquins, seguit de grans pel·lícules en versió original. Des de la màgia de Ponyo o l'emoció de lo impossible, fins a clàssics com Mamma Mia o el suspens de Tiburón. Els dilluns el cinema es viu al claustre. Organitza Ajuntament de Mahó i Xalada a Menorca.
7: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: 95.7.
1: Aquest diumenge 2 d'agost arriba la 21a Fira de Productes Agraris Ecològics de Menorca. De 18 a 23 hores t'esperam al Parc d'Esfreginal de Mahó. Gaudeix del millor mercat agroalimentari ecològic, tast de productes ecolocals, música amb DJ Bass, jocs de fusta gegants, bereneta de fruita, contacontes, glosat i molt més. Diumenge 2 d'agost connecta amb la nostra terra des del Parc d'Esfreginal, Ajuntament de Mahó i Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca. Tertúlies d'estiu a la fresca es Mercadal. Governar el turisme amb Rosario Sánchez Grau, secretari d'Estat de Turisme i candidata del PSIC-PSOE a la presidència del govern de les Illes Balears per a les eleccions de 2027. Presenta el diputat socialista Pepe Mercadal. Dimecres 5 d'agost al Castell de Sant Antoni de Fornells. Ajuntament d'Es Mercadal.

0: 95.7. El Port de Maó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al Port i la nit de música al Moll d'Autoritat Portuària. Consulta el programa a ajmao.org. Ajuntament de Maó.
1: Toda la información al momento con la aplicación de Cadena Ser para tu smartphone o tablet para iOS y Android. La descargas, la instalas y seleccionas Radio Menorca. Te contamos al minuto todo lo que sucede. La mejor aplicación para estar informado.